0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Nais a Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
2: Gasolinera Moscardó. Todos nuestros carburantes están aditivados. AdBlue, para camiones y vehículos. Recarga eléctrica oficial Iberdrola y servicio de gasoil a domicilio.
3: Asistida por nuestro personal desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Más de 40 años a tu lado. Siéntete como en casa con tiendas.

0: Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez. Radio Gandía. Cadena Ser. En la Cadena Ser tienes el late night que la radio necesita.
1: ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Pa' croquetas.
2: Bueno.
0: Ni tan bien. Un formato actual.
2: El amor es a la radio, entonces.
3: El amor es igual al dinero.
0: Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
4: Nunca había trabajado tan tarde.
0: Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
1: Somos flora, fauna y primavera.
0: Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
5: A ver, he estado mejor, pero también peor.
0: Ni tan bien. Cadena Ser.
6: Naix a Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
7: Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, a Vivir Cadena Ser.
8: Cadena Ser, el poder de la conversación.